0: 81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Som en Jaume Gual, tercera generació al capdavant d'aquest restaurant típic mallorquí, del Port de Pollença. Vàrem obrir en 1962. Som la tercera generació i seguim amb la nostra cuina tradicional de cuina mallorquina en cuina de llenya.
2: Celler La Parra, la nostra grandesa, els nostres clients.